estar sobretot d'ahir fa un centenar de l'any personal per al producte de deixar-nos el pròxim dins de Sant Vicent. Estàvem sentint que no existeix tan important per a un urbà de Guajarà i no molt de

0: sabrita dels mig d'això, el perito, que ha de dir que deixen que s'hi entran, que dir...
1: Ah, com que ja que va fer ells,
0: I don't know.

Sartén, Sant Esteve de Déu, Sant Samití, Carapa Verdicari, Sant Esteve de Polvitar Samití, Borcor Samití, Sant Xivica, Margaret Cossó, Margaret Cotiu. Això que pot fer cocina té una aigua, pari, barra, porra, llitari, peluca, l'aigua, mascarina, garpani, camari, excepte, si contrensam, en l'estalet, dos, la brava, corna, la piat, som que la pregosa, disetoritat, amb el món, tempo, ni som que la pregu, mascarina, garista, dit, i tot dues capes amb itins, en aigua, mascarina, garpani, caco, perquè guarda, pare, l'he conegut, i tu, la pipina, gang, pur, porco, s'està, tot, i cas, som a ti, som a l'aig, doncs, som a pipia, de Paris, Tanis, Amudai, Marques, Suís, Frutarruc, Marcoc, Tanarac, Sant Valenguari, Gugó,

sàpiga. A banda de carrera, una història del problema i l'entrelat i per ara sí, per implicar-se en una arma al barri quan s'ha dedicat per aquí a una carrera un PC i carrera fracassada en tingui, no? Ha semblat una part de Sanitat ja de vida i cada persona moment per fer passar a Sosca, per fer passar un aquest lliure i un d'aquell seminatives catalanes i actives estètiques que jo que és el part de l'àrica i en fi les mitjana que ara passa un aquell brigadier a dir si és que tot seminat a dir un actiu aquí no perquè no s'ha seminat dues mitjana a ver un article de part que s'ha seminat ja i a mi un treball de part no per tant que ens ha dit on està Nunki Aider hasta que se me cocin en poco de pilada se va a saber en un producto como está cocinati pero no quise en un salto también para que no ponga vaca se me dan esa masa que si si han tocado o sea yo creo que hay que no se va a saber porque no no verdad no voy a estar verdad voy a llevar no verdad y han conocido un cari su verdad no vull dir el poble, vull dir el poble, vull dir el poble, vull dir el poble, vull dir el poble, vull dir el poble, vull dir el poble, vull dir el poble, vull dir el poble, vull dir el poble, vull dir el poble, vull dir el poble, vull dir el poble, vull dir el poble, vull dir el poble, vull dir el poble, vull dir el poble.

0: la fase prema, conseller, Aspetal va ser immersa en patatona una ruta de segon.
1: Aspetal de portar la missió, va, no?
0: Però mi s'he contat a per culpa que tinc l'ànima ocupada la seva ocupada.
1: Per què tinc drama, arcos i de qui saps els coves de sa mà? I s'ha sentit que si s'ha entrat per parar, ets, s'ha dit, qual és jo? No s'ha molt utilitzat a l'escolinxa.
0: Per què tinc la seva cara ni una estrelleria? No, tant, tant, tant, i no hi s'ha seguit a tot el tip de l'escolinxa.
1: I ara vaig que es paï molt paguin, eh? No s'ha de ser a la part per la zona, eh? Dirà a mi el caragui, que si el caragui de caragui que penso el caragui que ho pide per a posar l'escolinxa.
0: No s'ha de ser fieta, dirà a mi el cor, vine a present, que jo el caragui de caragui que penso el caragui per a posar l'escolinxa.
1: Dirà a mi el cor, subida a caragui, jo que s'ha de cantar, passava en agrec i per una vila anant barbàrica a quan d'altres un agrec en l'aig o s'ha dit barric quan n'és en tornació a mà dos poques xatxets com que bastant varia posar cosa que has fet al moral i s'ha anat masori per al masori
0: sempre que no vols ni tornar si fa sinó sinó i exagerem però fa sinó sinó i tisè dos conseller has fet al masori per al masori.
2: Thank you.